0: La perspectiva de l'Institut de Menorquí d'Estudis i concretament des de la secció filològica, que suposa per al catàleg editorial de l'IA la publicació simultània o consecutiva d'aquests dos volums tan rics en memòria històrica, un entorn a Francesc Seguí i Valls i l'altre entorn al mossèn Josep Seguí Mercadal.
1: Bé, són dos llibres molt diferents, són dos llibres de seguís, diguéssim, però no tenen res a veure un amb l'altre. Un el situam a final del segle VIII, principis del XIX, en Francesc Seguí i Valls, que roda per tota Europa, dit així ràpid, diguéssim, sempre en cercles de poder i de l'administració, i l'altre és un seguí més proper que molt temporalment, que molta gent viva avui encara el va tractar molt, que és en Josep Seguí, que és un capellà del segle XX, un capellà d'aquesta nova església, dit així ràpid, de canvi de qui va haver a partir de la segona meitat del segle XX.
0: El volum número 50 de la col·lecció Cova de Pala, escrit per Guillem Sintes, ens presenta un personatge fascinant, aquest Francesc Seguí i Valls, que es defineix com un home poliglota que dominava 8 llengües. Com s'ha reflectit aquesta riquesa intel·lectual i lingüística en el treball de recerca i edició d'aquesta biografia?
1: Aquí en Guillem Sintes, a través d'una cerca, d'una catalogació d'un fons, d'un Seguí Poli, troba aquesta documentació, una part de la documentació que es posa en el llibre, que són les cartes de la família Seguí Valls. La majoria d'elles són en català, en un català prenormatiu, diguéssim, abans de les regles ortogràfiques, però entre ells s'escrivien entre català. Sí que per aquesta evidència arreu de tant de llocs, en Guillem Sintes ha hagut de consultar arxius a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Anglaterra. Per tant, hi ha una riquesa lingüística que aquest senyor tenia, posseïa, una facilitat per moure-se per tots aquests països. El tenim uns anys a Itàlia, després passa a Londres, torna a Mo, se'n va a Portugal, amb relacions amb Marroc, és a França durant la Revolució, torna a Espanya i després se'n va de cònsul a Tunis i acaba els seus anys a Nàpols. És un periple total.
0: És que la vida seva va ser gairebé una novel·la d'aventures. Advocat a Mo, empresonat a Còrdoba, càrrecs en els directoris revolucionaris a París, cònsol a Tunísia, partidari de Josep I Bonaparte... Bueno, quina feinada, no?, per seguir un poc de la pista de tots.
1: Sí, com la feina d'historiador aquí d'en Guillem ha quedat més que demostrada, una solvència total per poder resseguir amb documents tota aquesta història vital. En Francesc Seguí i Valls va ser alumne de Joan Ramis, vull dir, realment té una formació molt bona de molt jove i comença el seu itinerari aquest de molt jove. Vull dir, és la feina després que va tenir, que ahir justament el presentaven al DIM, el llibre que comentava en Guillem, és que, clar, per les primeres notícies que tens, tu, per exemple, que arriba a Roma, veu el papa, va a tertúlies amb el cardenal, etc. Quan tu comences a llegir això, penses, aquest, aquí m'està venent una pel·lícula, que això no pot ser cert, no? I clar, després vas trobant la documentació que sí, que els diaris ho diuen i que per tot surt que és un personatge i tal. Clar, és fascinant, vull dir, és una descoberta que per un historiador és realment fascinant i que per nosaltres com a menorquís també tenim ara segurament un dels personatges més de novel·la o com deien ahir de sèrie de Netflix, més rellevants, diguéssim, en aquest sentit, o més rics, més complets, no?
0: Doncs passem al llibre de memòries de Josep Seguí Mercadal, entenc que és més tranquil, és altra forma. En el pròleg, Joan Febrer destaca que són unes pàgines escrites sense la distància i l'assossec que permeten sedimentar les emocions. Quin valor té per la llengua i per la història oral rebre un text escrit amb aquesta immediatesa i frescor de l'autor?
1: Jo crec que també té el seu interès. De fet, hi ha una part de les memòries que ell va afegint anotacions en aquestes memòries.

0: escrites més primerament, no? És curiós perquè també comença a fer-se les seves memòries en castellà fins que hi ha un moment que se'n dona compte que ho ha d'explicar en català. Ja en aquest sentit hi ha un canvi, però segurament que hi hagi aquesta cosa més impulsiva amb els episodis que expliques al principi, realment té sentit perquè correspon a uns moments més que viu amb molta més intensitat. És cert que també queden interrompudes, vull dir que no són les memòries completes, però jo suposo que el que ell volia explicar ell és tot. Em dona la sensació que més enllà de la cosa vivencial, personal, diguéssim, o familiar, la cosa més transcendental, diguéssim, històricament, si m'ho permeteu dir així, ahí és tot. Vull dir, i amb això pots entendre l'església de la segona meitat del segle XX, sobretot a Menorca.
1: Es diu que en Josep Seguí va descriure la crònica d'un grup de capellans i seglars implicats en un procés de revisió, ruptura i canvi a la Menorca de l'entorn del Concili Vaticà II i del franquisme. Com es tradueix aquest procés de ruptura social en l'estil i el vocabulari de les seves memòries?
0: No, això no t'ho podria acabar de dir perquè no sé si ho he acabat de detectar, que hi hagi aquest canvi o amb el llenguatge, diguéssim, perquè té una manera d'escriure, en Josep Seguí, que no, en aquest sentit no veig uns alts i baixos segons els episodis, diguéssim, Vull dir, però sí que és l'escriptura, l'estil, diguéssim, que té, és bastant viu, té un punt irònic i jo crec que també vol ser just, vol ser mesurat.
1: Mm. Per acabar, Kapuscinski deia, i se recull al llibre, que sense l'escriptura l'aprenentatge resulta molt lent, simplement perquè la memòria és curta. Quin missatge creus que envia l'IME a les noves generacions de menorquins en treure a la llum aquests dos testimonis escrits perquè no es perdi la memòria col·lectiva?
0: Bé, el testimoni és clar, vull dir, ens hem de conèixer la nostra història per poder-nos entendre i per poder seguir endavant. És allà a vegades que els horitzons de futur que tenim no sempre són en el futur, que a vegades poden ser reflex o tenir un mirall en el passat. Poder veure que els dos casos tan diferents, trobades més atractiu en aquest sentit és en Seguí Valls, que ho va poder fer tot, diguéssim, que es va poder endeutar i empobrir unes quantes vegades i poder rodar per tot el món i veure en primera fila tots aquests canvis històrics de l'antic règim, del nou règim, etc. Jo crec que mos ajuda a ser una mica valents i aventurers en aquest sentit i que el coneixement de la nostra història, tots els seus personatges, com aquests dos seguies, mos enriqueixen com a cultura.
1: Doncs, Òscar Begur, des de l'IME, gràcies per haver-nos xerrat d'aquests dos llibres i haver-nos-los posat davant dels ulls. Ara ens falta a nosaltres el fer la passa i llegir-los, que és lo vital, lo fonamental. Gràcies. Perfecte. I fem-te un proper
0: moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Este mes de mayo en Memphis. Tiramos la casa.

0: Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-36-2050.
1: Dins del cicle que s'està duent a terme en aquests dies, entorn a l'eclipsi, hi ha una quarta xerrada ja, i serà la definitiva d'aquest cicle, ja on les veus protagonistes són dues arqueòlogues, Irene Ridebets i també Cristina Bravo. Avui una de les dues ens acompanya. Irene, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Un es demanaria que ha de veure un efecte astronòmic amb el tema de la nostra història?
2: Pues, nosaltres, la xerrada que farem demà és un poc un repàs per aquests efectes astronòmics que es poden veure, per aquests fenòmens astronòmics i la interpretació que les diverses cultures del món han fet d'aquests esdeveniments. En concret, a Menorca xerrarem breument de la cultura talaiòtica i aquesta relació que tenia amb el cel, tot i que podem xerrar poc perquè coneixem poc. Perquè, clar, amb el cel una cultura àgrafa no mos han deixat altres evidències que no siguin a partir de la interpretació arqueològica. Però, a part de la cultura talaiòtica, també farem, com he comentat, un repàs a altres cultures del món i, sobretot, l'observació d'eclipsis enregistrats durant la història.
1: Quan reiem un poc també del propi cas de Menorca, hi ha una cosa que sempre ens agrada també repetir. És com un museu a l'aire lliure. Dit d'altra manera, que l'observació astronòmica havia d'estar contemplada d'una o una altra manera en les creences, en el tema de l'orientació, en tota una sèrie de qüestions que, com tu comentes, altres cultures tal vegada ens van deixar més evidències, no, d'això?
2: Sí, efectivament. Sembla evident que durant la prehistòria de Silla els pobladors de Menorca observaven el cel. Això ho tenim clar. I l'interpretaven i també l'utilitzaven, el cel, no només aquí a Menorca, sinó a la resta del món, s'ha utilitzat com a, per exemple, com a calendari, clar, perquè com que els fenòmens que ocorren són cíclics en molts de casos, això ajuda a preveure i a repetir cicles que fan que puguis entendre i ordenar una mica aquest món.
1: Quan ens hi apropem amb el que és aquest element, estem obrint també una, diguem, part d'una investigació poc desenvolupada. Ho dic que record ara, sabran els nostres oients que alguna vegada havíem fet esment que crec que eren les roques llises i hi havia un determinat element arquitectònic que permetia veure com la llum en un moment determinat de l'any arribava a un indret allà on hi havia un altar, no? Això és certament una pista, però hi ha probablement altres qüestions encara que s'hagin de desvelar en tornar com interpretaven el cel els nostres ancestres?
2: Sí, la veritat que estem estudiant, hi ha diversos investigadors que ja han fet alguns estudis, nosaltres també, i la veritat és que sí que veiem alguns patrons d'orientació o algunes orientacions que són clau a l'hora de fer aquestes interpretacions. Per exemple, el fenomen arqueoastronòmic que vam documentar en el recinte de Taula de Sona Cassana, no? Que és aquesta finestra que hi ha a la façana de recinte de Taula que està orientada, està dissenyada, aposta, perquè durant el dia de solstici d'hivern, que és una fita important en el calendari agrícola, cap al migdia, el sol et situa de forma aparent a la mateixa alçada que aquesta finestra, que té una inclinació específica, que és la mateixa que els propis rajos de sol, i els rajos entren dins el recinte i incideixen en aquesta zona de saltar que has comentat. Aquest fenomen està pensat, està dissenyat, ja pensat en el moment en què es construeix el propi recinte de taula, perquè és un element arquitectònic integrat dins el propi santuari. Per tant, aquest disseny darrere implica una concepció, uns coneixements molt importants que tenien ja aquesta cultura talaiòtica i que poden aplicar a l'arquitectura.
1: Com dius, serà aquest mateix dijous a partir de les 19 hores al Museu de Can Saura de Ciutadella. Astronomia i la nostra història. Amb Cristina Bravo i tu mateixa, Irene Riudavets, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-ho comentat als nostres oients i molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: I ara anem, perquè fa caloreta, anem a preparar-nos a la costa, però per si vos interessa navegar heu de saber que tenim a la costa nord de Menorca component nord 2 a 3, tendint a component oest per la nit, marejol i visibilitat temporalment regular. Una situació distinta a la costa sud, la component aquí sí és sud, 2 a 3, tenim mar arrissada a marejol, i al canal de Menorca predomina la component oest, 2 a 3. El que recordem també és que hi ha moltes platges on podem anar doncs, a gaudir del que ens ofereixen. Punta prima, Sant Lluís, 26 graus de temperatura, el termòmetre 22 l'aigua. L'índex de radiació està en 8.
3: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
4: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirás Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
8: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui. Comencem per el diari Menorca. La Sareb se quedarà con 52 de los 56 pisos del bloque subastado en Alaior. També la resta de titulars per la investigació del PSOE. Pedraz imputa a Cerdán Zarrías i la gerente del PSOE en el caso Leire Díez. Sánchez admite la gravedad de la investigación del PSOE, pero descarta adelantar elecciones. Menorcaldía.com, al diario digital de Menorca. Tres buques militares hacen escala en Mahó antes de continuar sus maniobras en el Mediterráneo. La guerra de Irán pasa factura en Baleares. El 93% de los residentes nota su impacto en el hogar. O también Endesa reabre su punto de atención en Ciutadella con nueva imagen y un asesoramiento más personalizado. Última hora destaca la crisis del PSOE, amb aquest titular que esmentàvem fa un moment. El Mundo, la UCO irrompe en Ferraz contra una trama dirigida a desestabilizar los casos que afectan al PSOE o al gobierno, y diario El País. Sánchez reitera su apoyo a Zapatero tras conocer el sumario. No hay motivos para cambiar de posición.
9: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
10: Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh?
11: Nuevo Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad de smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
12: Ven a verlo a Biesa, calle Curniola 8 del Polígono de Mahón y Bijuters 18 del Polígono de Ciutadella.
13: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del Polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
14: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabater 5, Polígono Industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
1: Avui al nostre programa volem xerrar amb la científica menorquina Alicia Sintes. Alicia, bon dia.
15: Bon dia.
1: Tenim l'interès de saber i conèixer un poc el dia a dia del que són les seves investigacions i, en certa manera, respondre'ns a nosaltres mateixos a com a tot el que és la velocitat en la que està avançant la tecnologia en la intel·ligència artificial o la computació quàntica pot estar també ajudant en la feina que desenvolupen els científics que estan mirant cap a l'espai.
15: Doncs la realitat és que la intel·ligència artificial ha vingut, està amb nosaltres, vingut, com diríeu, per a quedar-se. És a dir, és un fet, a vegades pot regirar, però és una eina de gran utilitat. I és una eina de gran utilitat, doncs, en molts àmbits. Bueno, jo ja inclús l'empro per ajudar-me a informes o correccions lingüístiques o trobar material, però dins l'àmbit científic té un gran potencial. És a dir, el nostre grup duim ja fent algunes cosetes des de fa un temps, però era més per analitzar quantitats massius de dades, fer classificacions, intentar amb alguns models fer estimació de paràmetres. És a dir, tot d'alguna manera molt encaixat a l'àmbit científic. De dir, bueno, entrenes una gran xarxa, has de tenir molta potència de càlcul per fer-ho, has de tenir moltes dades anteriors, i després intentaves pues, això, treure aquells resultats científics i després ho intentes fer amb un cost computacional inferior dels mètodes tradicionals anteriors. Això és un costat. Però l'altre és que molts altres grups empren eines d'intel·ligència artificial de forma professional allà on tu els dius, mira, tinc aquest còdic amb aquest llenguatge, el voldria traduir a un altre llenguatge, voldria que aquest còdic extremadament complex i llarg tingués un mòdul amb aquestes característiques fent una sèrie de coses, i l'intel·ligència artificial tampoc pot proposar codis que has de verificar i de més. I això és el que estem veient, que encara nosaltres estem pensant com fer algoritmes i de més, i els estem escrivint nosaltres mateixos, però altres grups estan produint en un dia la feina que tu te va a la tarda 2 mesos, en produir un codi ben escrit, ben estructurat, ben fet, que s'adapti a una sèrie de plataformes. Això és un exemple. També hi ha l'exemple de que qui fa la foto a l'examen l'envia i la resposta en té, correcta o no, és una altra història. Perquè jo ja havia posat els meus exàmens a ChatGPT i me va contestar una prioritat, excepte que pel que m'escolti un determinant 3x3 el va calcular malament, però m'ho va explicar com fer-ho de forma molt precisa. És a dir, de coses a les que hi ha molta literatura, contesta molt bé. És a dir, si jo li demano que me faci una classe de relativitat general, d'ones gravitacionals en general, de tota una sèrie de coses que hi ha molt de llibres de text, és que t'ho fa impecable. Ara, quan ja li comences a demanar detalls més precisos del darrer que s'ha fet, de camp de coses allà on ja és molt més reduïda la informació, allà ja no. La inventiva encara no pot. És a dir, encara s'han d'estar entrenats, s'han de tenir accés a moltes més bases de dades i a molta més documentació. I després aquí hi ha que hi ha moltes eines d'intel·ligència artificial, hi ha tot un zoològic d'elles, el ChatGPT potser és la més coneguda, però hi ha europees també, i moltes d'elles cada una estan entrenades per fer coses específiques. És a dir, molta gent ho emprarà només per treure les respostes d'un examen o intentar fer redaccions o intentar trobar coses. Bueno, jo ahir l'emprava per algo tan curiós com dir-li: el certificat CR3 de l'Agència Estatal d'Investigació, els que els acaben d'obtenir l'altra setmana, tindran el certificat individual o la resolució definitiva del Ministeri, això és el certificat? I em va contestar que des de fa no gaire la resolució definitiva és el document oficial perquè l'agència ja no emet informes individuals. És a dir, jo l'estic emprant, bueno, l'estic emprant aquests darrers dos mesos com que som directora de centre i escric seu molt malament, que jo escric els meus correus, després li passa i dic: deixeu-me correcte, deixeu-me el més diplomàtic, o li passa una cosa així i ho escric llavors és molt més ràpid en anglès i dic: i ara posem-ho en ordre.
1: La intel·ligència artificial ajuda molt en el càlcul matemàtic. I és cert, hi ha alguns problemes matemàtics que des de fa molt de temps són com el repte d'aquells matemàtics que estan intentant resoldre's. No sé fins a quin punt és cert, la intel·ligència artificial potser ens està ajudant a avançar molt precisament en el que fa referència a aquests càlculs, no diguem ja el que es preveu que pugui ser la computació quàntica a nivell d'aconseguir treballar amb una gran quantitat de dades i de caràcter matemàtic, una cosa que crec que encaixa més molt bé amb el que es necessita quan es fa astrofísica, no? Quan raiem d'ones gravitacionals o quan raiem de tot el que pugui tenir que veure precisament amb el tema de l'espai.
15: En computació quàntica, malauradament, no hi tinc cap experiència, és a dir, no puc dir massa més, simplement que hi ha nous ordenadors que comencen a funcionar d'aquesta manera. I aquí només puc declarar la meva ignorància absoluta, perquè no sé si les maneres de programar ha de canviar molt o tampoc sé per quins problemes concrets seria més potent que no els ordinadors i la computació habitual, o quina és la dificultat de detectar còdics perquè tot tornin a córrer. Vull dir, aquí teníem al grup una quantitat de còdics tradicionals i ara que volem paral·litzar-los i emprar GPUs, llavors aquests còdics no els pots llençar a una altra plataforma si els vols explotar molt bé aquestes unitats gràfiques. Llavors els còdics han de ser adaptats o han de ser traduïts a altres llenguatges i això també requereix un cert esforç. Un cert esforç que la intel·ligència artificial també te pot ajudar. Però també li has de dir, li has d'escalar el problema dient si correrà una màquina petita o si anirà a córrer unes màquines supergrans. Perquè hi ha grups que competeixen, com he dit amb nosaltres, d'institucions molt potents, que estan generant codi així. Codi directament és la intel·ligència artificial que genera el codi. O si tu agafes aquells, els seus codis i li dius: bueno, doncs el correré jo, gràcies, gràcies per donar-me el codi, resulta que davant les màquines que tenim nosaltres aquest codi no corre, perquè estava pensat en córrer amb màquines molt més potents, amb molt més nodes, i tu en tens menys. Llavors, com allò ha estat dissenyat, no te serveix. Llavors, has de tornar a reescriure el codi i redactar-lo per la teva capacitat de càlcul que tens per llançar els treballs de forma distinta i de més. Llavors, aquí hi ha una corba d'aprenentatge brutal. I per una cosa és per emprar-ho per coses científiques, està molt ben estructurada, jo penso molt en temes de matriu i en com funcionen les coses, i per resoldre el problema científic, físic, matemàtic, i l'altre és per intentar cercar informació. I, ojo, que segons quina intel·ligència artificial els oients ens poden o deben emprar, dius, algunes verifiquen la informació i uns altres inventen. És a dir, ChatGPT, quan jo li dic, escriu aquest correu, això és el que vull escriure, te l'has de llegir tot, perquè te pot bé canviar les intencions, les paraules, perquè te fa unes construccions semàntiques precioses, però a vegades està dient el contrari de tot el que tu volies dir. O se pot inventar referències bibliogràfiques que ni existeixen. És a dir, pot fer una composició de nom d'autor, un títol d'un treball i un nom d'una revista que tu creus, ah, val, és ell. I això no existir, però perquè sona bé, te fa construccions maques. És a dir, cada una d'elles una de conèixer i saber com funcionen. És a dir, jo d'aquests moments, per produir segons quin material, dius, oh, cuidado, però estic segur que a xarxes socials tots estan cansats de veure material audiovisual que està fent intel·ligència artificial. O, més sorpresa meva, un dels companys de departament va anar, era de tribunal, d'un treball de fi de grau d'un estudiant del nostre grup. Bueno, se va agafar el document d'unes 30 pàgines, el va pujar a una certa intel·ligència artificial, no importa dir el nom, no importa fer una propaganda, i li va dir, fes un podcast. Un podcast que va sortir de mitja hora, preciós, amb diverses veus, veus de ràdio, no com la meva, més bé com la teva, amb homes i dones, i explicant de forma meravellosa els estels neutrons, els pulses, les ones gravitatòries contínues. I jo vaig quedar meravellat, i bueno, ara aquí podríem muntar un sarao, fer-vos la competència amb un cas, poc cas, simplement que li dones idees, completament d'intel·ligència artificial, i queda preciós. I quan dius això, pots dir obres d'art, o no d'art, però bueno, diu, ojo, molt de què és això, copia, no diu res, a vegades res nou. Però és capaç de trobar-te d'això, per trobar informació de material que existeix, és una, vamos, assusta a vegades, la gira.
1: Certament, alguna cosa tenim que ser conscients, i és que sempre hem tingut que adaptar-nos als canvis, i igual passa avui com passava abans, amb la diferència pot ser que els canvis que s'estan produint en la nostra societat avui, amb el que estem posant d'exemple, són quasi canvis geomètrics, no? O sigui, d'una gran velocitat. Per exemple, aquesta mateixa setmana veiem que algú havia fet un càlcul apoyant-se en aquestes noves eines per descobrir o per trobar que hi hauria alguna manera la de reduir de manera substancial el que és un trajecte o un temps de viatge entre la Terra i Mart, tenint en compte el moment de traslació dels planetes, així com també aprofitar doncs la força que en un moment determinat podria tenir associada a determinats elements que hi ha dins l'espai, com asteroides, no? I reduir molt el temps d'anada i tornada en un viatge a Mart canvia molt tot el que puguin ser les expectatives a nivell aeroespacial, no? Ho dic com un exemple.
15: Això és un exemple, però aquí m'acosta el reduir molt, no sé exactament què vol dir, perquè aquí les diferents agències aeroespacials, europees, a la NASA i de més, vull dir, aquí tenen grans equips calculant òrbites per dir quina és la millora, quina és la millor finestra per fer llançament, i després subjecta a la climatologia aquí o el que sigui, i això evidentment ho calcules. I és un, això són problemes molt ben estudiats i són complexos, perquè van com aquella voltes l'has de fer a la Terra abans de fer-li l'empenta final perquè surti disparat per dur el mínim de combustible possible a sobre, o després si tens un fer desplegables de plaques solars per seguir tenint energia i seguint impulsant, quin tipus de coets, i no només és calcular-se l'òrbita, sinó quin tipus de tecnologia vols emprar per fer-ho. I aquí tot és, sí, tot molt bé, però hi ha una cosa que és el cost monetari de la missió, el pes de les coses que dus al damunt, i una cosa és fer els càlculs de la força, l'acceleració, però hi ha molt més components que, subscriu, aquesta intel·ligència artificial també s'ha usat calcular.
1: Avui ens apropem al món de la ciència i ho vivim i ho compartim amb passió i ho compartim amb la nostra convidada, Alicia Sintes. Gràcies per haver-nos atès avui al nostre programa. Com sempre, un gust i fins la propera.
15: Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia a tots.
10: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
16: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
17: El mejor mueble al mejor precio
18: en Hipermueble.
19: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.

0: Amb aquesta música de Jorge Negrete he intentat també cantar la cançó, però no m'han deixat, ja diuen que desafino. Bueno, per respecte a l'audiència i perquè probablement és veritat, no cantaré. Però amb aquesta música de fons el que sí que faré serà saludar els nostres convidats avui, que són Jordi Audrí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens acompanya en Lalo, el director de l'Almacén, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí i acompanyar-nos. També a l'altre costat del fil telefònic tenim en Joan Taltavui. Joan, bon dia.
3: Molt bon dia, Lluís.
0: Bueno, no sé qui canta dels tres, però ara, com no es tracta de cantar, sinó de xerrar, recordarem als nostres oients que el 31 de maig, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, i a partir de les 7:30, hi ha l'Almacén. Què és l'Almacén?
1: No, el magatzem.
0: El magatzem.
1: Perquè el títol original en castellà és Almacenados.
0: Ah.
1: Llavors, i nosaltres s'ha fet una traducció al català que a sol·licitud de l'autor, que al final l'he fet jo, no té molta importància això, i vam traduir el magatzem perquè emmagatzemats ens va semblar molt complicat. O sigui, el magatzem el dia 31 a Es Mercadal.
0: I què és el magatzem, Lalo?
2: Ah, el magatzem és un espai buit, un magatzem buit, on s'enfrenta, diguem-ne, la realització personal en el món del treball con el absurd que el mateix terme ja té de por sí. Un home major ja que es jubila i el jove que ve a reemplaçar-li i conviuen durant una setmana i van enfrentant les seves realitats. Les seves absurdes realitats, però bueno, una mica sí.
0: L'obra és de David de Sola.
2: Sí,
1: sí, David de Sola, que com ja fa un temps que viu aquí a Menorca, viu a cavall, no?, però viu aquí a Menorca. I per això li va fer molta il·lusió presentar l'obra aquí. A més, per mi ha sigut una ocasió, per mi en Joan, ha sigut una ocasió estupenda conèixer en Lalo, que amb el bé que parla català us sorprendrà saber que és de Madrid i que és un home molt lligat a la direcció de cine, i que, bueno, ha acceptat aquest repte de treballar amb nosaltres i amb el text del David, que ell coneix molt bé.
0: Joan, com és per tu aquesta obra? Perquè treballem amb Jordi Audrí, és com una cosa que ja sabem, d'altres ocasions ja ho duis per mà, us coneixeu, i entenc que això facilita, però a part d'això, què és per tu el participar d'aquest El Magatzem?
3: Bueno, el primer repte és que encara faci el paper de jove, que això està molt bé. Sóc el jove, no? Això m'agrada. Ara en Jordi és jove, però ja no som aquest jove que intenta interpretar i que evidentment, que sempre és un repte. Bueno, evidentment, fer feina amb en Jordi, que ja ens coneixem, ja sabem tots les parts que potenciam, les parts que ens han d'ajudar a unes altres expressions, i amb en Lalo, que ens coneixíem de fa temps, però no havíem fet feina així tan directament, i que està molt polit, poder anar cercant tots els matisos que té aquest personatge, que evidentment, que sempre, si vols ser feina, és de cercar molt, molt més enllà d'una primera lectura, no? Són moltes capes, moltes subtilitats, i això està molt polit, poder anar trobant aquest nin, que és el nom del meu personatge.
0: Tot plegat, entenc una ocasió, novament, per mirar d'apropar-nos al bon teatre, Vull dir, el teatre que ens deixa, per a després de quan sortim, no?, de la sala multifuncional d'Es Mercadal, ens deixa pensant, no?
1: Esperem que així sigui, no? És una obra de teatre que, pretesament, en David diu que és una comèdia, però en realitat és una comèdia en profunditat, que va una mica més enllà i sí, que ens convida a pensar en algunes coses, no? Nosaltres, com a actors, i amb l'ajuda de Lalo com a director, com deia en Joan, ens ha anat estirant per fer aquesta feina que fem els actors, que és convertir-te en l'altre, o millor dit, com deia el mestre Iani, buscar dintre nostre l'altre. I un cop el tenim, llavors ell ens ha anat guiant perquè l'obra prengués l'energia i la força que li cal. L'obra és molt interessant, i a més és una obra de gran èxit. Lalo ara t'ho explicarà millor que jo, el recorregut que ha tingut aquesta obra. És una obra ja molt, molt important.
2: Sí, va ser una obra que va ser premiada al seu moment, perquè és de principis del segle, diguem-ne. No, jo crec que és del 2011 o 2010, per ahí, bueno. O abans, inclús. I després es va representar molt a algun país europeu, però sobretot a Sud-amèrica, i sobretot a Mèxic. Va estar anys en cartellera i va funcionar molt bé. I com deia el Jordi, el David sempre, però en tots els seus textos i guions, té el concepte de comèdia, però sempre és una comèdia que té un trasfons que és molt important dins del missatge que transmet, no? Té una altra lectura, diguem-ne, a part de la risa.
1: I no és teatre de l'absurd, però sí que és una situació absurda, per entendre'ns, no?
2: Sí, però en el fons jo crec que és absurd el món en què vivim, o sigui, que no deixa de ser un reflex del món.
1: Sí, és un retrat, diguem-ne, una mica...
4: caricaturitzat.
1: Sí, això mateix, no? És com quan que diuen, posem un mirall a l'escenari, doncs aquesta vegada el mirall, potser és com aquests miralls que hi ha a les fires, de vegades on et veus lleugerament deformat, però ja està.
0: Doncs volem agrair-vos en Joan Dalt avui, en Lelo García, en Jordi Odri per haver-nos acompanyat avui amb el magatzem. Recordem que el 31 de maig acomiadem el mes a la sala multifuncional d'Es Mercadal. Rebem el que és aquest magatzem d'en David de Sola. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies,
5: bon dia.
0: Paraula de Ramon Orfila.
6: Quan encara no s'havien digerit uns resultats a les eleccions d'Andalusia que resultaven dolents sense pal·liatius, ha esclatat un escàndol que commou les entranyes del Partit Socialista i que posa en solfa els plans del president Sánchez d'esgotar la legislatura fins al juliol del 2027. Investigació que l'Audiència Nacional ha obert a l'expresident Rodríguez Zapatero. Ens hem avançat a que les frases fetes i els tòpics s'apoderin del debat anterior i posterior a les eleccions. De tal manera que van d'escoltar les declaracions dels candidats o dels dirigents dels seus partits, ja intuïm el que diran. Tenc un amic que ens sol desafiar que el dia de les eleccions compti quants dels candidats entrevistats al peu de l'urna just quan han acabat de votar diran allò de que avui és la gran festa de la democràcia. I quants d'aquests mateixos candidats o els seus representants partidaris afirmaran tot just quan han tancat les urnes i comença el recompte de vots la seva satisfacció pel gran nivell de participació quan en el seu interior en realitat es troben preocupadíssims perquè són conscients que en el cas concret d'aquelles eleccions qui hauria mobilitzat els seus electors era el candidat contrari. I de les recents eleccions andaluses no han estat diferents en aquest sentit. De tal manera que el paper de Juanma Moreno s'ha proclamat vencedor entre aclamacions dels seus partidaris per molt que hagi perdut 5 diputats en comparació amb les eleccions del 2022. I encara que hagi perdut igualment la majoria absoluta de la que ha disfrutat els darrers 4 anys i que, per tant, es veurà abocat a negociar els vots o les abstencions de Vox per lograr la investidura i per poder governar. I això després d'una campanya centrada en demanar els vots suficients com per evitar el DIO, emprant les seves paraules, que representaria una dependència del partit de Bascal, que al llarg de tota la campanya va advertir que serà molt més exigent del quan estan mai si d'ells depèn el poder formar govern. Igual ho ha fet el PSOE, que després d'uns resultats a les darreres eleccions a les que semblaven haver tocat fons amb uns esquifits 30 escons, encara n'han baixat 2 més. Tot i que van catapultar des de la Moncloa la vicepresidenta primera del govern com la millor de les candidats possibles. I tenint en compte que aquestes eleccions s'observaven en lupa en la mirada posada a la similitud que poden tenir amb unes futures i cada dia més properes eleccions generals. No representa, per tant, una bona notícia que resultats per socialistes que, per si els faltava alguna desgràcia més, han rebut com una massada la notícia de la investigació per suposats delites relacionats amb la corrupció del que és el tòtem del partit, del seu principal referent, Rodríguez Zapatero. De l'esquerra poques novetats. Pel que fa a resultats de Por Andalucía, una candidatura pactada en calçador de la que no tots els components et sentien partíceps i que, a pesar de la bona campanya del líder d'Esquerra Unida, Maillo, s'han hagut de conformar amb un magre resultat que manté la mateixa representació en número de diputats. I la sorpresa de la campanya i de la nit. Un adelante per Andalucía que ha demostrat capacitat d'innovació i de reglament que ha multiplicat per 4 la seva representació. Encara que ells mateixos reconeixen que tot i el bon resultat, les seves possibilitats de canviar les coses o de treure profit de les debilitats dels altres partits per transformar-se en una opció de poder són més bé escasses. Sigui com sigui, han demostrat com la feina diària, la de la formigueta, el picapedra de cada dia, acaba per donar resultats si serveix per calibrar quines són les polítiques capaces de motivar la ciutadania. I és ben cert que ells ho han començat a fer, i amb bons resultats. I ara algú dirà que el meu relat està una mica esbiarxat, valorant aquesta candidatura en excés. I és possible que sigui així, entre altres coses perquè és cert que m'hi sento identificat, i com en la cançó de Guillermina Mota, jo que no els puc donar consells perquè jo sóc amb ells.
4: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera referencia de Pedro Sánchez al caso Zapatero, conocido el contenido del sumario que detalla el funcionamiento de la trama de tráfico de influencias. Sánchez, que descarta convocar elecciones, insiste en su posición, defensa a ultranza del expresidente del gobierno, del trabajo de la justicia y de la presunción de inocencia.
8: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Todo mi apoyo. Sánchez en Roma, donde se ha reunido con el Papa y donde ha comparecido en otro día muy complicado para el PSOE con los requerimientos de la UCO, que a primera hora de la mañana se ha presentado en Ferraz en busca de datos y de documentación que apuntalen las investigaciones sobre la supuesta trama del IRE 10 y que habría pagado el PSOE para entorpecer, frenar o desestabilizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido. Lo judicial, el caso ha dado un salto importante con la imputación de Santos Cerdán, la actual gerente del PSOE, Gaspar Zarrías, o el empresario amigo de la llamada fontanera de Ferraz. Última hora, Miguel Ángel Campos.
9: El juez investiga en una pieza separada secreta de ampliación del caso Leire si existió una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización, Santos Cerdán, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno. El magistrado citará como imputado al propio Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y al empresario amigo de Leire, Pérez Dolcet, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohechos o inducción al falso testimonio, entre otros. También incrimina a la gerente actual del PSOE, Ana María Fuentes, como cómplice de estos hechos. El juez ha remitido diversos requerimientos en busca de información, entre ellos al PSOE, y registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Pérez Dolcet.
7: A las 2:30 detallamos qué busca la Guardia Civil con su presencia esta mañana en Ferraz, en los domicilios de varios de los imputados y en una sede de la Guardia Civil, porque la UCO ha entrado en la propia Guardia Civil en busca de información sobre una posible filtración de datos para favorecer a esta trama. La noticia de estos requerimientos ha llegado poco antes de las 9 de la mañana, justo cuando estaba a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados la sesión de control. Feijóo se ha parado allí ante la prensa, los pasillos, para pedir de nuevo la convocatoria de elecciones.
10: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
7: Feijóo ha señalado otra vez a los socios en el PSOE, no creen demasiado en las casualidades en una semana que está siendo un verdadero calvario judicial, pero de momento Sánchez reivindica, como digo, la vigencia de esta legislatura y de momento el gobierno mantiene, a pesar de todas las dudas, el respaldo de sus socios y al Partido Popular, PNV y Junts, le acaba de enviar un buen aviso. Vamos al Congreso, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, mientras la UCO hacía estos registros en el Senado, el PP ha usado su mayoría para sacar adelante una moción donde pide la convocatoria electoral y reprueba la corrupción que rodea al PSOE. La moción ha salido adelante con los 143 votos del Partido Popular. PNV y Junts se han abstenido, pero la senadora Jeltzale, Estefanía Beltrán, ha lanzado este mensaje al Partido Popular.
12: Les tengo que decir que basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y donde
11: esta moción, Casal, no es vinculante, pero sí tiene mucha relevancia política en este contexto y con socios como PNV y Junts pidiendo adelanto electoral.
7: Había un punto de provocación en las declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez en su rueda de prensa en Roma. Decía el presidente del gobierno, las elecciones no se convocan por un interés partidista, sino pensando en el interés general. de la tarde y 4 minutos y 2 cuestiones de la mañana, 2 citas. La primera, el calor. Tenemos a medio país, pero sobre todo el norte, en aviso por altas temperaturas. En Asturias se va a permitir a los centros escolares que suspendan la actividad lectiva si es necesario. Y en Donosti las temperaturas pueden superar los 30 grados, un 27 de mayo. En la playa de la Zurriola está Víctor Centenera, arratsaldeón.
13: A Arratsaldeón, Javier, las playas donostiarras vuelven a estar hoy abarrotadas a causa del calor, aunque los servicios como el de los socorristas no llegarán hasta el próximo lunes a los arenales, entre ellos la playa de la Zurriola, con bastante riesgo a causa de las corrientes. De ahí que se haya abierto el debate sobre si no habría que adelantar la temporada. Ayer tuvimos que lamentar el primer fallecido del verano en aguas de Ondarreta. Fueron los propios bañistas quienes sacaron a la víctima del agua y trataron de reanimarla sin éxito. Y en los últimos días varios surfistas se han visto también obligados a intervenir en el rescate de medio centenar de personas en las playas de Guipúzcoa ante la ausencia del servicio de socorrismo. En Zarauz incluso se han colocado tablas de surf en la arena por si fuera necesario. Las temperaturas hoy en Donosti marcan 30 grados y la temperatura del agua se queda en los 19.
7: La otra cita es deportiva y está en Alemania, con el Rayo acariciando el sueño de lograr su primera Conference League frente al Crystal Palace. Enviado especial Óscar Ejido, buenas tardes.
14: Hola, Jai, muy buenas. Así todas las del partido, todo el colorido en Leipzig que está en esta plaza, en la Marktplatz, la plaza del Ayuntamiento. Aquí está la fanzone de ambos equipos, del Crystal Palace y del Rayo. Aquí están llegando los 11.000 rayistas que están aterrizando tanto en Leipzig como en Praga, en Múnich, en Frankfurt, en Dresde. Y recordemos que el partido es a las 9 de la noche. En lo deportivo, ya se acomoda, se entrenó ayer perfectamente, así que puede ser de la partida. Y si el Rayo gana su primer título europeo, la Copa la va a levantar en su último encuentro el eterno capitán, la leyenda Óscar Trejo.
7: Y lo vamos a contar desde las 8:30 aquí con Garrido en Carrusel. Arrancamos con la producción de Aldo Gómez y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en el control de sonido. Esto es Hora 14.
4: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la noticia del día, que también ha tenido su derivada aquí en las islas, la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Madrid. Los socialistas en Baleares no ven motivos para que Pedro Sánchez adelante elecciones. Marc Pons, portavoz adjunto en el Parlament.
16: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també es mateix llistó d'exigència per tothom.
15: Muy
16: també
15: diferent.
16: Per Partit Popular.
15: Muy diferente lo ve la líder del PP, la presidenta del govern, Marga Proens.
17: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
15: És una de les notícies polítiques de la jornada d'un miércoles donde, de nuevo, la realidad de la emergencia habitacional ocupa también buena parte de este informativo. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con esos otros temas de la jornada. La plataforma de afectados por la hipoteca acusa a Marga Proens de promover la especulación inmobiliaria a costa de las viviendas protegidas, después de que el PP haya abierto la puerta a empresas y fondos de inversión a que puedan comprar viviendas a precio tasado. La PA asegura que es una muestra más de cuál es el verdadero interés del gobierno con su política de vivienda. Gloria Olmos es la abogada.
18: No debería ser posible la especulación con unas viviendas que han sido adquiridas a un precio tasado. Y sobre todo, tampoco debería ser posible que el acceso a estos fondos de inversión fuera tan fácil.
15: Pues sobre vivienda, 80 enfermeras han dejado Baleares en lo que va de año por problemas precisamente para encontrar dónde vivir, a un precio razonable, claro. Según datos del sindicato de enfermería SATSE, el elevado coste de la vida y unas condiciones laborales que no resultan suficientemente atractivas son el principal motivo. Jorge Tera es su secretario general.
19: El éxodo de enfermeras de Baleares y el hecho de que las condiciones aquí sean muchísimo peores, estamos en un rango de salarios, la media del conjunto de comunidades autónomas de servicios de salud, mientras los precios, el nivel de vida, el coste de la vida, en el top 1 ya a nivel de vivienda y a nivel de precios, ¿no?
15: Y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, ha pedido ayuda a los consejos de todas las islas y a la FELIP para facilitar el alojamiento temporal a los efectivos de la Benemérita que llegan en la temporada turística. Dicen que hay que evitar situaciones como las que se han dado en los últimos años de agentes que han tenido que malvivir en su propio coche o en caravanas. Y en Menorca ya hay final, no feliz, para todos, para el edificio de Alayor, de 56 pisos de alquiler que salía a subasta. La Sareb, el Banco Malo, se ha quedado con 52 inmuebles, pero entre los vecinos hay un profundo malestar con las administraciones, Jordi Rivera.
20: Quienes viven en los 52 pisos adquiridos por la Sareb ven ahora el futuro con cierto optimismo, puesto que la entidad deberá negociar un nuevo alquiler que no podría superar el 30% de sus ingresos, pero los afectados critican que ni el govern balear ni el Consell Insular han hecho uso de su derecho de tanteo para adquirir estas viviendas y el gobierno central solo se ha movido en el último momento. Max Rech es uno de los residentes en este edificio.
3: Y que tengamos que estar en esta situación con un gobierno balear cobarde y un gobierno nacional que, bueno, también se ha puesto las pilas y ha tirado para adelante.
15: Y cerca del 40% de las personas que acude por primera vez a un abogado especializado en derecho en familia para iniciar un proceso de divorcio retrasa esa separación por cuestiones económicas y todo por la vivienda. Se desprende de un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia y va a ser uno de los temas que se aborden en un congreso que organiza la entidad en la sede del Colegio de Abogados en Palma, tanto mañana como pasado. María Antònia Mateu és abogada de família.
21: Malauradament, mos han trobat en supòsits de que podria haver-hi un acord respecte de la custòdia. Una compartida, una exclusiva amb un règim de visites ampli, però malauradament se lluita per la custòdia custòdia, perquè darrere la custòdia ja surt de l'habitatge. És un element fonamental.
15: Vamos con los deportes. Pedro Morla.
22: Josep Ferrà, extremo mallorquín de la Andorra, es uno de los jugadores con los que se ha puesto en contacto el Mallorca y que llevaba siguiendo desde hace varios meses. Por otra parte, Xavi Riad será el único mallorquín que estará presente en el próximo Mundial defendiendo la camiseta de Marruecos. Y el Illes Balears Palma Futsal se prepara para decir adiós a Mario Ribillos. Después de 4 temporadas y de 5 Champions en su haber, este viernes a las 7:30, antes del partido frente al Manzanares, recibirá el homenaje.
15: Y en cuanto al tiempo, por la tarde seguiremos con cielo poco nuboso y temperaturas entre 26 y 31 grados.
23: TIRME t'ha ofert la informació del temps.
24: Per TIRME, el 0 és on comença allò extraordinari, una xifra que ho canvia tot, i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME. Residu zero. 100% Balears.
25: ¿Quieres formar parte de la policía portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
26: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
27: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
26: Si con las humedades te las tienes que ver.
27: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
28: Murprotec.
29: Hora 14. Juan Antonio Bauzá.
15: El PSI PSOE rechaza un adelanto electoral de Pedro Sánchez después de que la UCO se haya personado en su sede en Madrid por supuestos pagos del PSOE contra jueces y fiscales. Apelan al respeto judicial. En el gobierno piden que se convoquen elecciones hoy mismo. La presidenta Marga Proens habla de legislatura acabada y secuestro de la democracia.
30: La legislatura del govern d'Espanya ha acabat. Tenim un govern que ja no governa, de fa molt de mesos. Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco. O està pensant en sa dona, en sa germà, en sos 2 secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, que donin sa veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
15: En el PSI PSOE, Marc Pons pide a todos los partidos, sobre todo al PP, que sea igual de exigente ante la corrupción tirando del y tú más, recordando que el presidente del Consell de Ibiza, por ejemplo, Vicent Marí, se va a sentar en el banquillo de los acusados.
31: Tenim el president Marí, el president d'Eivissa, que es troba acusat, on ja se li ha obert ja allà el judici oral i on el Partit Popular aquí no diu res. No fa cap plantejament d'exigència ni d'actuació. Per tant, màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència.

0: sou soberanistes.
1: Si la finalitat és que en Pedro Sánchez sigui més dies a la Moncloa, jo crec que cap partit respondrà que aquesta és la finalitat. Si hi ha possibilitats de fer avançar polítiques en benefici de la ciutadania, més per Mallorca hi serà.
0: Més per Mallorca estarà, dice Lluís Apesteguía, uno de los asuntos políticos que ha centrado en buena parte de la crónica política de esta mañana. 2:15.
2: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 27 de maig. Hem de tenir en compte que bona part del nostre informatiu estarà basat en el que és el futur de les famílies que estaven esperant a veure com es decidiria, si haurien de sortir de que s'hi veu o no amb aquest bloc d'edificis de l'OU. Comentem tot de seguida abans, però, la informació del temps.
4: Espai patrocinat per Eina Menorca.
5: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Maó i 28 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, ambient càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dijous pujaran les temperatures. La màxima serà de 29 graus a Maó i també a Ciutadella i la mínima de 17 graus a la capital. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufarà vent fluix variable amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
6: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
7: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Arayor, Avenida de la Industria 49.
8: El mejor mueble al mejor precio.
9: En Hipermueble.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
11: Tuya, tuya.
10: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
3: La Sareb s'ha quedat amb 52 dels 56 pisos que van sortir a subhasta d'un edifici a Alaior. L'entitat passarà ara a negociar personalment amb cada veí per pactar un lloguer que mai podrà accedir al 30% dels seus ingressos. La mesura suposa un alleujament per a la gran majoria d'inquilins que veuen ara un futur una mica més tranquil·litzador a l'espera de com es desenvolupen els esdeveniments. Per això, no treu que els residents mostrin, d'altra banda, molt crítics amb les administracions. Sentim a Max Reich, un dels que hi viuen a l'immoble.
13: Y que tengamos que estar en esta situación con un gobierno balear cobarde, cobarde, y un gobierno nacional que, bueno, también se ha puesto las pilas y ha tirado para adelante, pero también un poco cobarde. O sea, ¿a qué esperan ante un problema tan grande como el que se vive? ¿A qué esperan en poner soluciones?
3: Reig també ha atacat amb duresa els propietaris que cada cop tenen una major avarícia i apugen sense miraments els lloguers fins a fer-los inaccessibles.
13: Han dejado paso a la avaricia, la especulación, porque alquileres han existido siempre, el turismo ha existido siempre, pero ahora se ha desmadrado todo, ha salido todo de su cauce. La gente, vale, quiere un alquiler, pero quiero ganar el máximo por encima de lo que haga falta y me da igual si puedes o no puedes y si me da todo igual y si no, a la calle.
3: Reich critica que el poder està convertint les illes en un parc temàtic turístic i això està acabant amb els residents de sempre i amb la seva pròpia identitat.
13: Nuestros políticos han convertido las Islas Baleares en un parque temático. Y nosotros somos parte del parque.
3: Reig també creu que la societat hauria de mobilitzar-se per acabar amb aquesta tendència.
13: Nosotros

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Partido Popular y Vox exigen elecciones tras el registro de Ferraz, mientras que en el PSIP cierran filas con Pedro Sánchez. Marpons, diputado socialista, ha pedido a todos los partidos, sobre todo al Partido Popular, que sea igual de exigente ante la corrupción.
3: Tenim el president Marí, el president d'Eivissa, que es troba acusat, on ja se li ha obert ja allà el judici oral, i on el Partit Popular aquí no diu res, no fa cap plantejament d'exigència ni d'actuació. Per tant, màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, habla de legislatura acabada i també de secuestro de la democràcia.
4: La legislatura del govern d'Espanya ha acabat. Tenim un govern que ja no governa, de fa molt de mesos. Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans? O està pensant en fins a on arriba Suco? O està pensant en sa dona, en sa germà, en sos dos secretaris d'organització dins la presó, ara en sos líder espiritual del Partit Socialista, especialment del Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, que donin sa veu ja a els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
2: En Més per Mallorca mostren su preocupación por esta nueva operación y aseguran que van a analizar el apoyo de Vicenç Vidal al gobierno. Lluís Apesteguía, portavoz parlamentario.
5: Si la finalitat és que en Pedro Sánchez sigui més dies a la Moncloa, jo crec que cap partit respondrà que aquesta és la finalitat. Si hi ha possibilitats de fer avançar polítiques en benefici de la ciutadania, Més per Mallorca, ahí serà.
2: Bueno, pues la política, la crónica judicial pasa por esta nueva novedad que sacude al PSOE. Y en Palma, nueva entrega de la Verbena del Orgullo. Es miércoles 27 de mayo. Y es que ahora el ayuntamiento ha decidido